La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.

0: Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta. Se cumple un año de una consulta en la que las familias tenían que pronunciarse sobre qué lengua base, valenciano o castellano, preferían para la educación de sus hijos e hijas, cuyo resultado sorprendió a los políticos convocantes. Buenas tardes, Rosa Oltra.
1: Bona vesprada, Enrique. Vull volen començar el programa recordant que fa un any que va acabar la consulta sobre la llengua base a les aules, consulta on en el marc de la implantació de la Llei de Llibertat Educativa, coneguda com Llei Rovira, les famílies havien d'elegir quina llengua volien que vehiculara la major part de l'ensenyament de les seues criatures. Fa un any es denunciava que aquesta llei i els resultats de la consulta, que per cert va guanyar el valencià en les zones valencianoparlants i fins i tot en algunes comarques castellanoparlants, doncs el que dèiem, que fa un any es denunciava que la llei contradeia criteris pedagògics que crearia desigualtats entre aules, guetos, que no garantiria que s'estudiaran la llengua elegida, que separaria amistats... I què veiem ara, un any després? Doncs grups creats per eleccions lingüístiques sense criteris pedagògics, grups desiguals i criatures que han sigut separades de les seues figures de referència, criatures que no estudien en la llengua elegida per les famílies. Vaja, com si haguem tingut una bola de vidre. Així que no ens queda una altra que seguir demanant la derogació de la Llei de Llibertat Educativa. Benvingudes i benvinguts al Déu de Santa Teresa. I comencem el programa amb el sumari, que podreu escoltar avui. Doncs bé, començarem amb el company Josep Martínez, que ens porta una entrevista a Lourdes Toledo, membre de la Junta del PEN català, i l'hem tinguda estos dies al carrer Volta. A continuació, el company Adelí Martínez ens porta la seva secció musical en roig al calendari. I acabaré jo mateixa amb les activitats que podeu trobar, tallers permanents que tenim a la casa.

0: Anem, doncs, amb l'entrevista de la mà de Josep Martínez, que parlarà amb Lourdes Toledo. Bona vesprada, Josep.
1: Bona vesprada, Rosa. Sí, divendres 6 de març, coincidint amb la reunió presencial de la Junta al País Valencià, el PEN Català va celebrar una tarda d'activitats literàries a Carrevolta. La trobada va reunir a socis i sòcies del PEN, així com persones vinculades al món cultural i literari valencià, amb l'objectiu de compartir reflexions sobre literatura, llengua i llibertat d'expressió. I avui parlem amb Lourdes Toledo, escriptora, periodista i vocal de la Junta de l'entitat, per saber-ne més de la tasca que fan des del PEN. Bona vesprada, Lourdes.
2: Bona vesprada.
1: En primer lloc, el PEN Internacional és una organització que existeix des del 1922, però em fa la impressió que és poc coneguda, fins i tot per a gent que es mou en el món de la literatura. Així que comencem pel principi. Les sigles de PEN, a què responen?
2: Doncs responen als escriptors com a poetes, P de poetes, de SSIs, persones que escriuen assaig, i la N de narradors. Diguem-ne que són els tres grans gèneres iniciàtics de la literatura. I sí, és una associació encara poc coneguda, a pesar que té un segle d'història, però la nostra funció, entre altres coses, és difondre-la entre els escriptors.
1: Tanmateix diria que el que vos caracteritza és defensar la llibertat d'expressió i el suport a escriptors perseguits.
2: El sentit del PEN és aquest, donar suport a tots els escriptors que en algun moment donat s'han vist amb la seva llibertat i fins i tot les seues vides en perill, i treballar per les llengües minoritzades i minoritàries i treballar sempre per aquesta igualtat de condicions d'homes i dones que necessiten dir la seua, que amb la literatura poden fer molt pels seus països i que per això mateixa estan moltes vegades perseguits, perquè la literatura és una eina que té molt de poder, per això és temuda i perseguida.
1: De fet, la feina del PEN no és gens fàcil en molts països. Aquesta setmana mateix ens hem assabentat que les autoritats bielorusses designen el PEN d'aquest país com a organització extremista. També el 2021 el PEN de Nicaragua es va veure forçat a tancar. Realment, pues consideren perillosos.
2: En la tessitura que estem actualment, o en tessitures com la de Nicaragua en els últims anys, defensar la llibertat ja és quasi ser un extremista, perquè ells no són extremistes. Els que retallen els drets d'expressió no són els extremistes, són els altres, aquells que lluiten per uns valors tan democràtics com és això, la llibertat d'expressar idees, de parlar, d'escriure. Sembla que ahí està el perill de l'extremista.
1: Lourdes, aterrem a casa perquè el PEN Català també té molta història. De fet, es va constituir a Barcelona a l'abril del 1922, just un any després de la constitució del grup inicial a Londres. Tenim també diverses línies de treball i uns programes vinculats, per una part, ja ho hem esmentat unes quantes vegades, de la llibertat d'expressió dels escriptors i dels drets lingüístics. Posa'ns algun cas recent de feina que hagueu fet en aquest sentit.
2: Per exemple, sense anar més lluny, ens vam afegir a tots els comunicats en contra de la estratègia o el plantejament de la Generalitat Valenciana de traure els autors mallorquins o catalans fora del nostre currículum escolar. Aquesta és una de les més recents, o per exemple donar suport a Pablo Hasél a partir també d'una carta del president del govern, de Pedro Sánchez, i contínuament estem afegint-nos a aquesta mena de situacions en les quals veiem perillar la llibertat o la nostra llengua, sense anar més lluny, la llibertat d'una persona o la integritat de la nostra llengua, per exemple.
1: També dins dels vostres objectius hi ha la salvaguarda del patrimoni literari català i la seva internacionalització, i això ho feu sobretot a través de la revista digital Visat, que és realment interessant. Què pot trobar la gent a Visat?
2: La revista Visat pot trobar, a banda del ressò d'allò que fa el PEN, també és molta reflexió sobre la traducció i els traductors, és una revista que està centrada en la difusió, en la projecció i en la internalització de la literatura catalana. Però també diferents articles de fons al voltant de temàtiques que estan relacionades amb el treball del PEN. És una revista que recull cada 2 o 3 números a l'any, articles de fons, de reflexió, tot molt lligat a la literatura. I la feina aquesta que és de donar-li aquesta projecció a la literatura catalana es fa a la revista Vida, però també es fa en presència en diferents congressos, en congressos internacionals, en diferents països, o ara mateix amb l'Incorn, que és el congrés que està organitzant el PEN Català, que se celebrarà al voltant del 20, entre el 20 i el 23 d'abril a Barcelona, i que és un congrés que recull les ciutats d'acollida a altres escriptors. Un congrés molt interessant on es donaran cites, escriptors i delegacions del PEN d'arreu del món.
1: Justament anem a això perquè teniu també entre vostres objectius la promoció del diàleg intercultural. Diria que un dels programes més bonics és justament això, el de l'escriptor acollit. Aquest programa, hereu de l'anterior Ciutat Refugi, impulsat pel Parlament Internacional d'Escriptors, té com a finalitat acollir durant un període de 2 anys un escriptor o escriptora amenaçat, perseguit o amb risc de ser empresonat com a conseqüència dels seus escrits. Ara mateix sabem que hi ha algú a Barcelona, una escriptora i periodista afganesa.
2: Sí, que va arribar fa poc amb la seva filla i està en aquesta fase d'adaptació. Normalment els escriptors acollits tenen també el compromís d'aprendre català, de fer del català també el seu patrimoni. És un programa que ells reben, ells donen, hi ha aquest intercanvi i està anant molt bé, està adaptant-se a poc i ha participat en diferents actes i és un programa bonic, molt humà, humanista i de tot, i molt enriquidor. És una manera d'ajudar també. Aquest és un dels punts, diguem-ne, on hi ha molt de treball i molta implicació per part de l'equip, que hi ha el despatx a Barcelona, però també, per exemple, en l'organització de la celebració del Premi La Veu Lliure. És el premi que rep un escriptor o escriptora pel fet d'haver defensat en tot moment llibertat, drets, per haver parlat en veu alta, en condicions no sempre fàcils, i se li dona aquest premi, no?, pel seu coratge i la seva trajectòria de la veu lliure. I també hi ha un premi a traductors, que ara mateix s'acaba de llegir. Normalment són traductors que han introduït en la llengua catalana autors que tenen també darrere una lluita, un pes, un trasfons social i de lluita continuada.
1: Direm el nom de la periodista i escriptora ghanesa Zainab Saberi. Lourdes, un dels motius d'entrevistar-te és que fa poc a Carrebota, com ja m'he esmentat al principi, vau celebrar una trobada amb socis, sòcies i la presentació d'un parell de publicacions recents que heu impulsat. El primer és un llibre que porta per títol Una casa que en sigui llar, veus de la literatura catalana davant l'emergència climàtica. Tu mateixa, en la taula redona, vas raonar sobre quin paper pot tindre la literatura en el context de la crisi climàtica actual. Conta'ns un poc.
2: Sí, el projecte d'aquest llibre és donar cabuda als escriptors, escriptors o periodistes, perquè quan estem parlant d'escriptors també hauríem de dir la paraula periodista, com és el cas de la periodista afganesa Zainab Saberi. La idea d'aquest llibre, quan una casa que en sigui llar, és que el canvi climàtic i tot això, i tot el que comporta, que és una pèrdua de benestar, ja no de benestar econòmic, sinó de benestar de poder viure, de poder fer una vida, de no posar-te malalt, de poder gaudir del que tens al voltant. Si la literatura és una eina de transformació i de pensament del món i un imaginari col·lectiu, doncs on millor que a través de la literatura també reflexionar sobre tot allò que està passant i que tant ens està condicionant. Per tant, aquest llibre és una mena de collage, veritat, un calidoscopi amb diferents estils, registres, maneres, alguns escriptors més acadèmics, més científics, textos d'assaig, textos de personals, d'autors, ficció, apropats a les llegendes, més poètics, però entre tots fan aquesta mena de posada en comú a través de molts tons i molts colors per parlar i reflexionar què és allò que estem perdent i cap a on anem i si és que anem en lloc o estem simplement a la deriva.
1: Lourdes, la teva aportació al recull porta un títol ben significatiu. Ha anat així. Jo he vist el canvi climàtic. Què hi has volgut contar?
2: Aquest títol fa un joc de paraules amb una de les novel·les de Natalia Ginsburg, que es diu Anat així, que m'agrada moltíssim, i descric com jo, a través de records d'infantesa, si compare com era la vida quan jo era xicotigua i com és la meva vida ara, o com és la vida que tindran i que tenen i tindran els meus fills, reflexione sobre els canvis, tot allò que ha canviat en la climatologia, en com vivim, com són les nostres cases, les experiències, com mengem, l'aigua en la que ens banyem, que ja ni refresca, tot això. Faig una reflexió en aquestes coses que no són titulars de premsa, que no són estudis, que no són estadístiques, però que són coses reals que podem tocar i viure en el dia a dia i que ens estan dient, que són el termòmetre més evident que alguna cosa està canviant.
1: També heu publicat l'àlbum Maria Benedito, una veu desnugada en la postguerra. L'any passat va ser oficialment l'any Benedito, va haver una llau de publicacions i veiem que continuen apareixent encara llibres, només el vostre, més, i que és una veu que no s'acaba, que sorprèn. Compta'ns un poc el fenomen Benedito, a què l'atribueixes tu?
2: Jo l'atribueixo sobretot a que realment és una escriptora d'una gran qualitat literària, de molta grandesa humana, també d'una capacitat de treball molt més gran de la que podíem imaginar i que estava realment amagada i la desconeixíem. La teníem completament ahí aparcadeta, guardada. És el cas de Maria Benedito i podríem esmentar de moltes altres escriptores, no només a casa nostra, sinó en general. És la criptogínia, un terme que li agrada molt a la nostra poeta Begoña Pozo, que també és membre del PEN. I és hora de traure totes aquestes dones del silenci i recuperar-les. La millor manera de celebrar un aniversari d'una escriptora és publicant la seva obra, reeditant la seva obra, àlbums, còmics, tot allò, exposicions, i això és el que s'ha fet. I, per tant, aquest àlbum ve a sumar-se a aquesta reivindicació i apropament a la seva obra des de diferents òptiques. I la veritat és que és una edició acurada, molt atractiva, molt bonica, i endintrar-se en l'àlbum ja és una manera d'anar cap a Maria Benedito i a la seva obra. Tindrà tiratge aquest àlbum, que el consultarà molta gent, esperem.
1: Tu, com a periodista i a través de cursos, tallers, has destacat molt per divulgar la literatura de dones. Ja ens has explicat un poquet, però per què ho has fet amb entusiasme i pensant que realment és una feina que paga la pena? No és res que s'hagi fet per moda, sinó que és una convicció.
2: Són moltes les dones que ens hem donat compte des de fa uns anys que hi havia moltíssimes més escriptores de les que pensàvem. I hem començat a anar d'una a una altra, d'una a una altra, d'una a una altra. Hi ha una llau de publicació de llibres d'escriptores, molts llibres que no s'havien traduït encara a la nostra llengua, i estem descobrint-nos, redescobrint-nos unes a altres. Ens llegim unes a altres, ens tenim com a referència. Ja sabem molt bé que les escriptores no són una excepció, ni un cas aïllat, ni un bolet, ni una xamba genètica, ni una excepció, sinó que formem part de la literatura al costat dels homes. Jo reivindique sempre estar, com deia Natalia Ginsburg, ser una més entre ells. No crec això de que hi ha literatura de dones, literatura d'homes, sinó que hi ha dones que escriuen literatura i pot ser llegida tant per uns que per uns altres, que hi ha una certa manera de veure el món, allà on posem els ulls i la mirada, hi ha una sensibilitat que evidentment connecta més amb les lectores dones, això és cert, igual que els lectors homes connecten amb la mirada de veure el món de molts altres autors que són homes. Però el que sí que penso que és molt important, i això és el que jo he fet i el que continuo fent, és que fins ara ens han contat, ens han descrit i ens han retratat homes escriptors, en gran part. I és important que comencen a parlar de nosaltres, altres dones, i a sentir-nos retratades i vistes per altres dones. No estem parlant de qüestió de maniqueisme de bones i dolentes, sinó de mirades diferents.
1: Lourdes, ja per acabar, fem aquesta entrevista just quan inicies d'un taller que estàs coordinant al Centre Octubre, que porta per títol Per què escriure quan podria ser normal, normal entre cometes. Jo pregunte i aprofite, això és una invitació a la creació literària. Per descomptat, per aquí s'ha apuntat al taller, però aprofitem i ja que estem en un programa de ràdio, convida a la gent a escriure, a expressar-se.
2: Primer, que res, és un joc de paraules sobre un títol de Janet Winterson, de, no ja el darrer llibre, perquè n'acaben de treure un altre, sinó del seu llibre de memòries, perquè ser feliç quan podria ser normal. Per tant, me va vindre la inspiració i ara mateix estava en els alumnes treballant en la importància dels títols. Els títols són molt importants. De vegades d'un títol tirem i ja tenim ahí un text o un conte. I aquesta idea és jugar amb ells i dir per què escriure com podria ser normal. Què passa que les persones que escrivim no som normals? Sí, clar, som normals, però a més escrivim. I ahí hi ha un puntet també de cert inconformisme i certa bogeria, també, entre cometes, però dedicar-li moltes hores a escriure és tindre un convenciment molt ferm en no se sap molt bé què, estar plena de dubtes i, com deia Montserrat Roig, engreixar els malucs i moltes hores a la cadira.
1: Acomiadem a Lourdes Toledo, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres i un goig haver compartit aquest acte del PEN amb tots amics a València i les publicacions, i seguirem fent coses, actes organitzats pel PEN.
1: Tingut amb nosaltres a Lourdes Toledo, escriptora, periodista i vocal de la Junta del PEN Català.

0: I ara, en roig al calendari, amb Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
1: Hola, Rosa. La quarta edició de Músiques Valencianes està tenint lloc al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofia de València. El certamen ha celebrat els concerts de La Maria, de Pau Alabajos, i Dana Millo i Pep Mirambell. Ara mateix està actuant Jonathan Penalba i demà dia 14, a les 7:30, ho farà Urbàlia Rurana. Demà, Urbàlia Rurana presentarà el seu concert commemoratiu 35 anys i avant. Una ocasió per a celebrar l'aniversari d'un miracle de constància i resistència d'una de les formacions fonamentals del folk valencià. Agrairem com han obert portes a tots aquells músics que han recollit la seva llavor i també la pervivència del seu compromís en la música d'arrel valenciana i mediterrània i en la cultura popular. La banda, a pesar dels canvis de músics i sempre amb Toni Torregrossa, com alma mater, ha nadat entre l'amateurisme i la professionalitat, però sempre així surant, fidel a la música popular i fusionant ritmes de les músiques mediterrànies. En el concert, la banda estarà acompanyada per artistes destacats com la cantaora Noelia Llorenç Titana de Godella, el grup de vendre romàntica del Saladar de Xàbia, el dolçainer i multiinstrumentista Pau Puig de Vinaròs i la colla de dolçaines i percussió de Xafigà de Muro. La formació actual d'Urbàlia Rurana, que actuarà demà, és el septet format per Jaume Gossalves i Meritxell Lausuc als béns tradicionals, Carles Gil, acordió i cordes, Toni Torregrossa, cordes i veu principal, Joan Buigues, tuba, i Bernat i Salva Pellicer a la percussió. La banda publica a octubre de l'any passat l'àlbum digital 35 anys i avant, enregistrat en directe al Centre Artesà Tradicionaris de Barcelona, amb la col·laboració de la violinista Anaïs Falcó, l'acordionista Cati Plana i el viola de roda Eduard Casals. D'aquest disc que escoltarem el Ball de Dimonis de Massalfassar, un autèntic hit del folk valencià, com són el Tio Canya d'Altai o la Malagueña de Barxeta, interpretada per Botifarra. La peça fou un encàrrec de la colla de Dimonis de Massalfassar per crear una peça central per al seu correfoc. La composició combina la tradició diablera de timbals i tabals amb la dolçaina i una tonada d'aire medieval. Es va estrenar el 1994 i pronte va circular entre altres colles de dolçaina tabal fins a convertir-se en una peça fonamental al món de la cercavila i les festes populars.

Actualment podeu trobar al carrer Volta els següents tallers: valencià, curs de llengua, història i cultura, per aprendre o millorar el teu valencià i descobrir més de la nostra cultura i història. Està impartit per Manel Pérez i és els divendres de 10 de matí a 11:30 del matí. Taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirao. L'horari és els divendres de 5:30 de la vesprada a 7. I, a més, comptem amb dos tallers de ioga. El classe de Yuk Yoga és dimecres de 9:30 a 11:30 del matí, impartit per Flori. I classes de ioga dinàmic és dilluns de 7:45 a 8 de la vesprada i és dimarts i dijous a les 2:30 de la vesprada, impartit per Querus Romero. Per a més actualitzacions dels nostres tallers, per saber els contactes i els preus o aportacions, podeu consultar el nostre web www.carrevolta.org/tallers. I fins ací el programa d'avui, del 10 de Santa Teresa. Quan ens tornem a escoltar, ja haurà passat el dia 31 de març, dia on està convocada una vaga en educació. Des d'ací animem a tots els docents i a les docents a unir-se a aquesta jornada de reivindicació i també a les famílies i a la societat en general a donar-los suport, ja que des del sector de l'educació no sols s'està lluitant per dignificar la seva professió, també s'està lluitant per obtindre una educació de qualitat per a tots els nostres xiquets i xiquetes i adolescents. És a dir, s'està lluitant per a un futur millor i més digne per a la nostra societat. L'aldeu de Santa Teresa. Oh,